Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.

Són les 5. Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és dijous 1 d'octubre i tenim el cap de setmana a tocar amb moltíssimes propostes i també amb activitats que ens conviden a connectar amb l'aire lliure, la natura i el territori.
1: Us estic oferint un cap de setmana increïble. Respirar aire pur, caminades pel mig del bosc, torrades a la vora del foc amb all i oli.
2: Sí, que té bona pinta, sí.
3: Sí, té bona pinta.
1: Bueno, doncs què?
3: Bueno, doncs sí, no?
2: No, jo per mi sí.
3: Sí, no, jo per mi també.
4: És que ara aquí penso, l'home del temps ha dit que aquest cap de setmana plouria.
1: Ja us esteu rajant o què?
3: No, però si ha de fer mal temps jo passo, eh? Mm.
1: Mira, nena, si fossis de poble com jo, sabries que no n'has de fer cas de l'home del temps. Saps què li vam fer al meu poble, l'home del temps? Mira, li vam apedregar el cotxe i mentrestant li anàvem dient «Mira com pedrega! Mira com pedrega!»
0: No ho farem, això, ni molt bé. Ni se'ns passaria pel cap a pedregar el cotxe d'en Jordi Pérez, però sí que el temps condicionarà una miqueta bé el cap de setmana, perquè tenim una previsió complicada de fer, això en Jordi cada dia ens ho remarca. Per tant, avui també li preguntarem pel temps d'aquest cap de setmana, perquè hi ha activitats a l'aire lliure. Una d'elles, la sortida nit de les quatre ermites, que avui ens ho venen a explicar. Avui parlarem amb en Josep Costa del Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme. El tindrem aquí en directe als estudis de Ràdio Pineda per parlar d'aquesta sortida històrica. Té molts anys que es fa a Pineda i que aquest dissabte torna i us convida també a participar-hi. A més, el preu de la inscripció és de 5 euros que es destina a la Marató de TV3. És una de les qüestions que destaquem avui en el programa. N'hi ha d'altres que també fan referència als actes de la Setmana de la Gent Gran, en què diumenge també hi ha una ruta que organitza l'associació Corriols. És la ruta als Tres Masos i les dues ermites, que es farà diumenge a la plaça Les Mèlies. La sortida és allà a les 9 del matí i que s'inclou als actes de la Setmana de la Gent Gran, que, per cert, avui es fa la lectura del manifest al pati de Can Comas aquesta tarda a 6:15.

Pep Basar, i com us deia, la previsió del temps a 8:45 del matí. Després parlarem amb en Josep Costa d'aquesta nit de les quatre ermites. Bé, i ara a la punt del dia, també entre altres qüestions, avui es presenta ja una nova edició d'aquest projecte Llegir per Compartir a la Biblioteca de Poble Nou, que connecta la gent jove amb les persones grans, en aquest cas amb l'alumnat de l'Institut Joan Coromines. Ara de seguida també us ho explicarem. A tot això, bona música, energia positiva i amb la millor gent del planeta, que sou vosaltres, que ens seguiu cada dia amb energia positiva aquí a Ràdio Pineda. Comencem sempre amb moltes ganes a aquesta hora del matí. Estic amb tu fins a la una, com cada dia, un ple. El meu nom és Olga Dieguer. Té la millor gent del planeta, que sou vosaltres, i que també ho és Mama Duixa.

Aquesta sessió informativa del projecte Llegir per Compartir, que connecta alumnes de l'Institut Joan Coromines amb persones grans o que visquin soles o se sentin soles. És un projecte molt xulo en què es connecten dues generacions per llegir en veu alta, però alhora també per parlar, per compartir experiències, i realment doncs, aquí es fan vincles molt, molt bonics.

0: Us informaran, avui ho explicaran, però a més, si avui no podeu anar-hi, qualsevol altre dia podeu acostar-vos i us explicaran com poder participar d'aquest projecte Llegir per Compartir. Us avanço que començaran aquestes sessions dimarts de la setmana que ve, que és dia 6 d'octubre, i per tant, doncs, si encara us ho esteu pensant, doncs feu ràpid, perquè això està, com aquell qui diu, a punt de començar. Bé, i a Pineda estem celebrant la Setmana de la Gent Gran amb moltes activitats. Avui l'acte central amb aquesta lectura del manifest aquesta tarda a 6:15 al pati de Can Comas. Aquest matí hi ha un bingo musical al casal d'avis Les Mèlies i també al casal d'avis de Poblenou. Aquest matí es fa un taller pràctic de cuina, a més, amb receptes molt pràctiques per cuidar la salut cardiovascular. Activitats que seguiran demà divendres i també el cap de setmana i que ja us ho anem explicant i compartint al portal de Notícies de Pineda.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Anem arribant a un quart de nou del matí amb aquest èxit dels 80, Johnny Hit Jazz, Don't Wanna Be a Hero, que per cert, si vols escoltar la millor música dels anys 80, aquí tenim el millor club. Cobra portes cada diumenge al matí a Ràdio Pineda a partir de les 8 amb el Club dels 80. I dit això, presentem ja a Pep Basar. Bon dia, Pep.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Vinga, abans hi posem amb la informació, amb les notícies. Per on comencem?
1: Doncs, mira, avui començarem per una alerta activada justament una altra vegada del Meteocat. Veurem a veure què és el que acaba passant, perquè diguem-ne que el Maresme és una de les comarques on s'ha activat aquesta alerta. De fet, són 20 comarques, però diguem-ne que no és de les més afectades, a priori, segons les previsions, però sí que s'activa l'alerta del Pla Inuncat, pluges que poden ser torrencials, un nou episodi de pluja intensa que fins i tot es pot incrementar a la tarda, sobretot de cara al sud de Catalunya, al centre de Catalunya, la costa del centre, Barcelona cap avall, i també al sud, i hem vist també el País Valencià i també altres zones de l'Aragó. Veurem a veure què és el que ens deixa doncs, aquesta nova tongada de pluges i si acaba, per dir-ho així, doncs, arreplegant també doncs, el Maresme. Que sabem que estem més influenciats pel que passa a Girona, aquí a l'Alt Maresme, eh? Però, bé, veurem què és... Perquè jo quan miro els mapes de... Pues això, no? D'alerta de les comarques afectades, sempre em sembla que té un punt d'irracional, perquè les comarques són comarques amb una estructura política, i llavors dibuixen tota la comarca amb el color que toca, però no té res a veure, doncs, per exemple, a Tordera, amb Alella. Sabeu què vull dir? Per l'orografia, per la meteorologia que té Tordera, i llavors diuen Maresme, alerta vermella, i resulta que estan parlant de Alella, Tiana i allò. I en canvi aquí no plou una gota, llavors dius, a mi m'han pintat de color vermell, però jo era color verd.
0: Jo soc verd.
1: M'enteneu que vull dir o no?
0: Sí.
1: Mireu-vos el Pallars Jussà, per exemple, que és una comarca que és molt estranya.
0: Tan lluny hem d'anar?
1: Sí, mireu-vos el mapa, és interessant. Ah. Veureu que quan dibuixen el Pallars Jussà amb una alerta...
0: Sí, fan bolets allà.
1: Sí, molts.
0: Veus?
1: Bé... Insisteixo, eh? Crec que les alertes haurien de ser més que per comarques amb un dibuix polític, haurien de tenir en compte el dibuix geogràfic.
0: Això, no sé si tu complica-ho més, que hi ha prou complicat.
1: Això també és veritat, ho tenen complicadíssim, jo encara... Bé, a banda d'aquesta qüestió, doncs avui destaquem que és 1 d'octubre i s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. Recordem, hi havia zona verda d'estiu, que ara passen a ser tot l'any i també s'incorporen noves àrees també com a zona verda. En total, 1.256 places, insistim, algunes doncs eren estacionals i ara s'incorporen a tot l'any i les altres doncs són noves. Avui ho expliquem amb tot detall també a radiopineda.cat. Sabreu si la vostra àrea on viviu doncs està afectada per aquesta mesura. Nova edició a Pineda del grup de suport per famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual. L'Ajuntament de Pineda posa en marxa l'octubre

0: atorga l'Ajuntament. Pineda pel Sàhara ajuda famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics, un material que s'ha lliurat també a Sabim per atendre ferits de guerra i infants. L'entitat pinedenca ha informat que ha fet l'enviament de diverses caixes amb aliments en aquests campaments de refugiats saharauis. L'enviament s'ha fet gràcies a l'Ajuntament de Pineda, que destina diners pel foment pel desenvolupament al Tercer Món i també a projectes solidaris. Aquest material ja ha arribat fins al desert. I Sant Pol de Mar informa que amplia el servei d'informació al consumidor. Ho fa amb un canal d'atenció de videotrucada, un servei que ofereix també la Diputació de Barcelona i ara s'ofereix, com diem, a Sant Pol de Mar. Mentrestant, a Tordera s'amplia fins a 12 la xarxa de contenidors per recollir l'oli vegetal. A contenidors que el que busquen és, doncs, recollir el màxim d'oli vegetal. Recordem que pot contaminar molta aigua si el llancem a la pica, i de fet aquesta campanya es diu així: a la pica ni mica. Està molt bé, es fa a Tordera, per tant cal tenir molta consciència amb això. Espero que tots aquests oients que tenim no llencin l'oli a les canonades de la pica, entre d'altres, perquè engegareu la pica, doncs haureu de fer reformes.
1: Sí.
0: I embrut moltíssim la pica, per tant és del tot il·lògic llençar l'oli a la pica. Vaja, és un contrasentit.
1: Recollim
0: i ser
1: l'oli, no?
0: Una mica imbècil, directament, saps?
1: Clar, anem a donar alternatives. Si no podem fer això, òbviament, recollim l'oli
0: amb una ampolleta,
1: amb una ampolleta, on sigui, sí. I on el podem portar?
0: En el cas de Pineda, la deixalleria.
1: Molt bé.
0: Posen un punt i tens un descompte a les escombraries.
1: Veus?
0: Hi ha pobles on hi ha contenidors per recollir oli vegetal, cada cop hi ha més xarxa per fer-ho. En aquest cas, doncs, arriba fins a Tordera. Ben aviat ho tindrem aquí.
1: Ara anava a dir que estaria molt bé tenir-ho aquí, això.
0: Sí.
1: Com que ara són dies de fer carta als Reis.
0: Ah, sí, i tant. Sí, sí.
1: Estem a octubre, que Nadal comença.
0: Però el més important és que la gent sigui conscient. Ho dic perquè també hi ha molta gent que recull l'oli i el deixa en el contenidor.
1: No.
0: Ah, bueno, doncs...
1: Home, que no n'aprenem encara. No, haurem de tornar a l'escola.
0: Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Mira, avui parlem també de la campanya de salvament a les platges, però parlem de la zona de Mataró, al centre de la comarca. Bàsicament s'ha informat que no hi ha hagut víctimes ni tampoc rescats. Per tant, bona notícia aquest any, si més no, pel que fa a les platges. I també avui destaquem que Pineda es tornarà a mobilitzar contra el càncer. Recordem la marxa solidària del 18 d'octubre. Recordeu que es venen ja samarretes al Col·legi Arquitectura, Avinguda Montserrat, també a la tarda a la plaça de les Mèlies i també al centre cívic Poble Nou.
1: Mira, Pep, podem avançar, que dimarts que ve els tindrem aquí a la ràdio per parlar cap allà a 3:15 del matí, que els entrevistarem, parlarem d'aquesta marxa.
0: Doncs és una marxa amb la que Rodi Pineda també, doncs, sempre hi col·labora, i per tant també us ho expliquem des d'aquí. I res, un apunt esportiu per dir que el pinedenc Pau Pardo s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de BTT, ha fet molt bons resultats en diferents proves arreu de Catalunya, ara forma part del Club Blanda Espartans de Blanes, un jove que s'ha format en el centre excursionista Montpalau Tim de Pineda, té una gran capacitat i molta tècnica en BTT, tant és així que és campió, com diem, de la Lliga Catalana. Bé, avui és 1 d'octubre, avui els diaris en parlen molt, fa ja 9 anys d'aquell 1 d'octubre, i avui, sobretot, el que parlen els diaris, doncs, és de l'amnistia, que s'aplicarà en pocs dies. De fet, tothom dona per fet que propers dies o properes setmanes, doncs, l'amnistia ja afectarà, s'aplicarà a tots els acusats. Estem pensant sobretot, bé, la figura més visible és Carles Puigdemont, i avui llegim en alguns diaris que ell, doncs, estaria estudiant molt la pauta de com tornar, fins i tot la data en la que tornar, perquè tot això pot tenir repercussions en molts sentits, no només en clau de partit, en clau nacional a Catalunya, sinó també en clau estatal i també en relació a la governabilitat de Pedro Sánchez. Per tant, interessant també aquest apunt al voltant de la tornada de Carles Puigdemont. Mentrestant, Junts, doncs, refreda el suport als decrets de l'habitatge, deixa el govern al límit, ho diuen alguns diaris. El PNB i Podemos també ajornen la decisió amb incògnita sobre què votaran, uns per una raó, els altres per l'altra, però avui és, sens dubte, notícia, lògicament, doncs, a tots els diaris, aquesta votació al voltant dels decrets de l'habitatge. I Pedro Sánchez va dir textualment que era raonablement optimista en relació a què s'acabin aprovant.

0: però avui, sens dubte, és notícia a tots els diaris. Per cert, mira, una dada. Els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Bàsicament, no hi ha habitatges de lloguer. I ahir ja es van afanyar algunes promotores i alguna gent que està en el mundillo del lloguer, l'habitatge, la compra, la venda i el tal, que deien que amb aquests decrets i amb aquestes noves mesures, si ara hi ha 10 pisos de lloguer per cada 100.000, perquè és que no sé, ja no sé ni com dir-ho, doncs si ara hi ha 10 per cada 100.000, doncs a partir de demà n'hi haurà un per cada 100.000. Perquè diu, tothom quedarà espantat amb aquestes mesures, diguem-ne, de protecció al llogater, diguem-ho d'aquesta manera, i al final pagaran justos per pagadors. Però bueno, la qüestió és que deien, ja veureu, si ara hi ha pocs pisos en lloguer, doncs a partir de dilluns, menys. La gent o ho posarà a la venda o tinc pisos turístics si pot, o tancar la barraca i ja està. Bé, veurem, eh? Però és tanta notícia que apareix fins i tot als mitjans internacionals, el fenomen que passa a Espanya. Bé, més coses. Bé, per tant, aquesta és una notícia, sens dubte, avui, perquè demà es vota al Congrés, eh? Ja veurem què passarà. Rússia amenaça l'OTAN en fer servir armes nuclears. Tornen a amenaçar amb aquesta arma. Ara ja parlaven d'una guerra híbrida, ara parlen ja de les armes nuclears. I avui, sens dubte, és notícia també el que va passar ahir en un avió que anava cap a Israel. Israel ja ha dit que era un atac terrorista en tota regla. Bé, haureu vist per televisió tot el que ha passat, molt de pel·lícula, per dir-ho així, i avui alguns diaris, per dir-ho així, asseguren i confirmen que es va fregar la catàstrofe, que ningú sap què hauria pogut passar, i algú parla d'un altre 11S de Nova York, no l'11S català, que aquí posem flors als monuments, l'11S que tots tenim al cap, que va ser doncs aquell famós atemptat que ens va deixar tots aterroritzats. Bé, doncs aquí està la cosa. Déu-n'hi-do el que anem veient doncs per televisió. I res, només destacar també doncs que el preu del gasoil s'ha disparat tant que alguns pagesos asseguren que no els sortirà a compte fer la sembra de la tardor. Això està passant sobretot a les comarques de Lleida. I a partir d'avui entren noves normes de circulació que afecten patinets, motos, bicis i altres vehicles. Noves senyals de trànsit que alguns ja no coneixem. Recordem, es prohibeix anar amb moto amb sandàlies o xancletes. Sí. Això és un dels titulars.
1: Està bé.
0: Menors de 15 anys no poden portar patinets elèctrics a això. Riem, no? Ens posem a riure? Bueno. I què més? Ah, s'ha d'utilitzar el casc? Bueno, aquí ja no hem de riure. Aquí hem de...
1: Fanfàrria, no?
0: Fanfàrria. I després, diu que en els pobles i les ciutats, que això està molt bé, hauria d'haver-hi carrils segregats per donar doncs molta més seguretat a l'ús de les bicicletes i també a l'ús dels patinets. Bé, aquesta és una teoria que tinc jo, que jo sempre dic doncs que tenim uns carrers plens de cotxes, tampoc sabem on posar-los, això també és veritat, eh? I per tant, quan anem pel carrer amb el cotxe, circulant, circulem entre per un tub, per una canonada de vehicles, no? Tenim vehicles a la dreta, vehicles a l'esquerra, aparcats, i per tant, doncs bé, és el problema que tenim, masses cotxes, segurament. Bé,
1: un moment, masses cotxes, però també hi ha bicis, gent que camina, vull dir que aquí hem de conviure tots. I tothom ho ha de fer bé.
0: Sí, però tenim tants, no de, cotxes. Tenim ja. Tants de cotxes que, bueno...
1: Bueno,
0: que,
1: però bueno. Si sabem agafar rotondes, anirem bé. Si no les sabem agafar, un té un criteri, l'altre en té un altre, ja tenim la topada.
0: Bueno,
1: i el mateix passa amb els patinets, amb els nanos, que surten dels instituts, que tampoc miren, etcètera, etcètera.
0: No passa res. Ahir em van adelantar. Mira, jo anava amb bicicleta a peu.
1: Són dos quarts,
0: a peu, eh?
1: Ja.
0: I em van adelantar dos o tres patinets. De veritat, que vaig pensar, però què està passant? Em van adelantar dos o tres patinets a gran velocitat. Bé, res, només un punt d'aparells de punts esportius, eh? Un dia clau per Rafinha. Recordem que Rafinha té un edema a la cuixa. Per dir-ho així, l'esportista number one actualment al Barça. Està jugant amb seleccions i, per tant, el Barça ja pateix per perdre Rafinha. Veurem què és el que passa amb la seva lesió. I un altre titular, que Cristiano Ronaldo, saps que està a punt de jubilar-se, eh? Ja ho ha dit, eh? Doncs ha abandonat la concentració de Portugal perquè es va enfadar i es va barallar de mala manera amb el seu seleccionador perquè no va jugar davant de Noruega. I sí, va fer seria. Es va posar davant i li va fer
1: Halloween i encara queda, 30 dies. Bueno, 20,
0: i l'entrenador li va dir pues, tal. I ha marxat.
1: Ja està.
0: Bueno, bueno. És notícia, els diaris, eh? No t'importa, no? No t'interessa. Bé, Jordi, el temps, perquè hem parlat d'aquest avís, a veure, no sé si ens cal... ens acaba de tocar o no, el que diem, quan fos en dibuixos, ens pinten a tots a la mateixa comarca i potser no ens acaba de tocar, en realitat no ens acaba de tocar del tot, però en canvi ens pinten. Per tant, volem saber què és el que pot passar avui.
1: Ara li preguntem a en Jordi. Gràcies, Pep. Jordi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Previsions que seguim dia a dia, que són complicades. Des d'aquí també aquest reconeixement, Jordi, als homes i dones del temps. Feu una mica el que podeu amb el temps que tenim. Què podem dir a aquesta hora?
2: Correcte, i ho vam insinuar, no sé si va ser dilluns, que aquesta setmana els homes i dones del temps que es preparin, perquè és molt complex fer previsions, perquè és una situació poc definida. Hi ha una miqueta d'aire fred en alçada, els vents són marítims, el mar, l'entorn del Mediterrani Occidental està carregat d'aigua precipitable, que és, té les conseqüències del mar tan calent, està normalment càlid per aquestes dates, i amb poca cosa està liada, hi ha ruixats, tempestes, i això és el que tenim, perquè no hi ha borrasca, no hi ha una dana, no hi ha res d'això, però hi ha ingredients que afavoreixen el creixement de nuvolades, xàfecs intensos, de trànsit lent, que provoca doncs aiguats, i això és el que tindrem quants dies, No són fàcils les previsions, són complicades. I el que deia en Pep, estic totalment d'acord, els avisos grocs, vermells, segons comarques, això és una bona idea, el que deia, potser marcar més per zones i no tant per comarques. Però, en fi, és el que hi ha i ens hem d'adaptar a això, intentar-ho, doncs, pair-ho de la millor manera, però és complicat. Però és una bona idea això de poder-ho marcar per zona i no tant per comarques, perquè són diferents el Baix Maresme que l'Alt Maresme, ja veuen. Estem molt lluny. Bé, entrem en matèria. Hi ha una jornada d'un front, ja per si, que no es para en pluges, i va donar pluges. Va donar quatre gotes, que no és res. Va fer quatre dècimes, mitja. No es paraven pluges aquí a la Maresma. I menys encara que hi haguessin alguns xàfecs, alguna tonada, que va entrar per Ponent, fins i tot a l'Urgell, tot aquell sector, va fer alguna tempesteta, 20, 25, 30 litres. Sorpreses, majúscules. No es paraven, insistint, perquè era un front atlàntic, el veiem molt descafeinat, però ja ho veuen, en una època que estem i a la mínima, ara entrem en una dinàmica que a la mínima ens fa el ruixat. Bé, va passar calor i xafogó tota la jornada i de temperatures altes, encara amb 26 graus, o sigui, déu-n'hi-do quina calor i quina xafogó. De matinada s'ha format a l'entrada de la tramuntana, i els hi dèiem, de matinada, un cop passés el front atlàntic, entrada de la tramuntana per l'Alt Empordà, Baix Empordà, i s'ha format un niu de tempestes que segueix actiu. Per això hem vist llampegades a dintre mà, si han vist els que teníem encara finestres obertes per calor, hauran vist reflexos de llampegades, eren a dintre mar, i que bé, està ara mateix en front Baix Maresme, Costa de la Selva, bastant a dintre mar, I en comptes d'anar-se'n cap a França, està baixant cap al sud, o sigui, s'estan anant, podríem dir, cap al nord de Mallorca. No hem de patir perquè quedarà a dintre mar, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la tempesta, el niu tempestuós que hi ha, molt actiu, però està descarregant a dintre mar. Què ha de passar avui? Doncs avui repunta la inestabilitat. Ja entra una miqueta d'aire fred en alçada, fruit del pas d'aquest front atlàntic, els vents són marítims de llevant, com dèiem, el mar està carregat d'aigua precipitable i tot plegat, aquests 3-4 ingredients, hi haurà clarianes de sol. Amb aquests 4 ingredients, doncs ens fa pensar que a partir del migdia es desenvoluparan nuvolades i donaran ruixats i tempestes. I creiem que afectaran les zones que els hi van dir ahir. Començaran potser per les zones de Tarragona, prelitoral, litoral de Tarragona, zones, per exemple, del Montseny, també pot iniciar-se aquí alguna nuvolada convectiva amb algun ruixat de tempesta, després Catalunya Central, Prepirineu de Lleida i de Barcelona, després de cara a avançar la tarda vespre, zones de Ponent i extrem sud. Per tant, les comarques de Girona, nord de Barcelona, serien les menys probables. Per tant, en la previsió, doncs, cels variables, núvols ara abundant, potser alguna clariana al migdia, però a partir del migdia veuran que es desenvolupen amb facilitat nuvolades i començaran a descarregar els ruixats i tempestes. Nosaltres, a l'Alt Maresme, pendents de la inestabilitat que pugui sortir o créixer de la zona del Montseny, en què alguna tempesta podria aproximar-se aquí al Montnegre. Però, en principi, no s'espera grans tornades aquí a l'Alt Maresme, no. Quedarien més restringides en zones interiors. Però sí que en aquestes zones que els hi han dit, les tempestes de trànsit lent poden deixar aiguats, més de 40, 50, 60 litres en poques tones. Per tant, atents, hi ha molts avisos activats, però insistim, de la meitat centre oest és on afectaria la inestabilitat. Què és el panorama per avui? Vents fluixos, tramuntana, bufarà matí, migdia, i a partir de més aviat, sí, avançat a mig matí, migdia, entraria llevant aquest vent del nord-est. És que bufaria tot el litoral català. La mar alterada, encara en mar de fons de xaloc. Demà disminueix la inestabilitat, demà som divendres, demà tindrem un dia també de sol, bandes de núvols alts mitjos que aniran creuant els cels de Catalunya. Algo d'inestabilitat podria haver amb el creixement d'algunes nuvolades, però més a l'extrem sud, Terres de l'Ebre i zones pròximes, potser allà amb algun ruixat, alguna tempesta, potser al Pirineu Occidental també podria créixer una nuvolada. A la resta, en principi, aguantaria el temps i tindríem un temps variable. Cap de setmana, incertesa majúscula, hi ha condicions a la inestabilitat, segurament repunti la inestabilitat, perquè de nou tindrem un cap de setmana bastants de núvols i amb risc de ruixats i unes tempestes, que no només poden afectar zones interiors, sinó poden afectar zones litorals. Per tant, estarem atents, a veure demà, però vaja, la situació és complicada i seguirà complicada a inicis de tota la setmana que ve, perquè tinguem aire fred, insistim, condicions a la inestabilitat. No plourà tots els dies, ni a tots els llocs, però sí que aquí i allà, ruixats i tempestes, i en una època en què allà on es presentin poden donar, doncs, aiguats. I ja ho veuen, no fa falta que hi hagi gran borrasca, ni una gran dana, ni res que se li sembli. Amb poca cosa pot haver aiguats típics mediterranis d'aquesta època. Aquesta és la previsió. Demà veurem si hi ha hagut sorpreses, imprevistes, o ha anat una mica amb el guió que els estem explicant. Aquest és el panorama, Olga, no podem dir res més.
1: Molt bé, Jordi.
2: Ja tindrem temps,
1: sí, sí,
2: de parlar del setembre. Ja en tindrem temps, perquè setembre ha deixat huella, ha deixat empremta en un setembre infernal, extremadament càlid i de rècord, i ja en tindrem temps de parlar-ne. Això sí que no... Aquí,
1: Jordi,
2: des d'aquí, no ho oblidarem.
1: Sí, sí. Demà és divendres, demà acabarem d'afinar la previsió. Sí. El cap de setmana hi ha actes a l'aire lliure, en dues sortides molt, molt xules. Una d'elles en parlarem ara amb en Josep Costa, del Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme, que és aquesta nit de les quatre ermites, que és aquesta sortida nocturna. Diumenge també hi ha una altra sortida que organitza l'associació Corriols. Per tant, pendents del temps, no?
2: Correcte. I no previsions a 3-4 dies? Res. Una mica sí, consultin. Tendència. Però es farà complicat, perquè avui pot ser que diumenge plogui, com que d'aquí unes hores el temps ens digui que farà sol. No facin cas, perquè es tornaran bojos. Així de clar els diria. Seguir dia a dia per no fer-se embolic ni estar neguitosos, tot i que uns estan neguitosos quan té un acte a l'aire lliure, és normal. Però nosaltres des d'aquí la recomanació és que se segueixi diàriament, perquè poden canviar, poden anar ballant les previsions, perquè el panorama és molt poc definit, i els homes que donen el temps fem el que podem, tenim les eines, sí, però a l'hora de fer la previsió costa un munt, eh? No m'agradaria estar en la pell dels homes i dones del temps a la tele, de veritat, en els propers dies.
1: Molt bé, Jordi, sí, sí, és complicat. Molt bé, demà, tornem a connectar amb tu a 8:45 del matí. Que vagi bé, Jordi, gràcies i molt bon dia.
2: Molt bon dia, fins demà.
1: El que dèiem, de seguida parlem d'aquesta sortida nit de les quatre ermites, sortida històrica, més de 20 anys d'història, ara de seguida ho explicarem, que es fa a Pineda i que l'organitza el Centre d'Arqueologia de l'Alt Maresme. Una sortida que ens permet gaudir de quatre de les cinc ermites que tenim a Pineda. Vine'm a buscar.

0: cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor. Ràdio
1: Pineda. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
2: Fa 26 anys que el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme ens conviden a caminar, a descobrir i a compartir un tresor que tenim aquí al municipi, que és conèixer de prop la història i també tot el que hi ha dins de 4 de les 5 ermites que tenim a Pineda. I tot això doncs gràcies a un equip de gent que també hi és, en Josep Costa. Bon dia, Josep.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé, agraït d'estar aquí.
2: Bé, la nit de les 4 ermites, dèiem, és una sortida històrica. Fa 26 anys que l'organitzeu i encara la manteniu.
3: Sí, per sort, encara hi ha gent que té ganes de donar a conèixer el patrimoni municipal i tenim la sort que hi ha les 4 ermites. De les 4 en queden 3 només ja, perquè la Sant Rafel ha caigut i aquesta no hi arribem. Perquè en un principi no està en condicions, eh?
2: Clar, fa 26 anys, quan va néixer aquesta iniciativa, la nit de les 4 ermites, es visitaven totes 5 o només 4?
3: Sempre ha sigut 4, perquè la que està dalt de tot, la Sant Andreu, que ens queda lluny i llavors hauria de ser més hores i no arribem a tot.
2: Quina és la particularitat d'aquestes ermites? Ho dic perquè no tothom coneix les ermites. Vosaltres fareu aquesta sortida que ens permetrà conèixer 4 d'elles. Quina és la particularitat d'aquestes ermites? Parla'ns una mica d'elles.
3: Bé, en un principi tornem a conèixer l'interior de cada una, per tant, no sempre estan obertes, i això també és una cosa important. Després, gaudir de la nit caminant al mig del bosc i quedar una mica desorientat i descobrir que rutes que potser fas durant el dia, però durant la nit no les trobes igual. Per tant, és una manera diferent de conèixer l'entorn, no? L'entorn del municipi. I després que, en un principi, com som centre d'estudis, donem a conèixer una mica la història del nostre poble, també.
2: Que està molt bé posar en valor tot aquest patrimoni local que tenim aquí, que el conegui la nostra gent, però també és una sortida oberta a tothom.
3: Oh, i tant, és per tots els públics. En un principi només pugem 200 metres d'alçada, 200 i alguna cosa, i en un principi no és complicat, però sí que demanem que la gent vingui adequada a el que fa, a caminar amb corriols i que és de nit. Per tant, ha de portar el seu lot, si vol portar bastó és recomanable, i després un entrepà, perquè també ens quedem a sopar en lloc on hi ha els Pins del Poeta, que és el lloc que sempre sopem tota la gent, no?
2: Pins del Poeta, que també és un lloc històric i molt emblemàtic.
3: Sí, sí, sí. Per això anem buscant racons i llocs perquè la gent gaudeixi de la nostra història, no?
2: Per què aneu aquest any als Pins del Poeta?
3: Bueno, perquè en un principi queda el tros que és més complicat de pujar, perquè quan puges a Gràcia ja és un bon tros, i el tros que ens arriba al Pins del Poeta també acabes de pujar el més alt que nosaltres tenim a la nostra sortida. Llavors és aquell tros, descansem, veiem Pineda de nit, és un lloc molt agradable, que pots gaudir, i sopem. Mengem un entrepà, disfrutem del lloc i després continuem, ja no parem fins a arribar a Sant Jaume.
2: Ve molta gent, no? Us participa molta gent en aquesta sortida.
3: Bueno, en un principi, el primer any, que era de prova, vam ser 14, que ja és molt per ser la primera...
2: Fa 26 anys, d'això. Sí.
3: Hem arribat a tenir fins a 500 persones i ara ho fem molt just, perquè també entenem que és molt complicat a la nit portar tanta gent, per tant, sí que ens fa molta il·lusió, que com més gent millor, però que també ha d'estar més controlat, perquè clar, no és el mateix caminar de dia que caminar de nit.
2: A veure, per qui no hagi fet mai aquesta sortida Nit de les Quatre Ermites, intentarem fer la radiografia per explicar-vos una mica què és el que veureu i per on passareu. Començareu a la plaça Les Mèlies, sortireu a 8:45 del vespre, i d'aquí a on aneu?
3: A Sant Antoni. Anem a Sant Antoni, després anem a Gràcia, i de Gràcia arribem a Sant Jaume. Sant Rafel, per motius de que no està en condicions, ja l'hem descartat de moment.
2: Recordem una mica com està Sant Rafel, perquè no hi aneu.
3: Bueno, Sant Rafel ha hagut un problema d'assentament de fonaments i el sostre ha caigut. Llavors des de l'Ajuntament recomana no anar-hi, i també està ballat, i llavors de nit és molt més complicat, tampoc pots gaudir d'un edifici en males condicions, i ho tenim pendent per la pròxima, i a veure si així la pròxima vegada també ho fem, i ho fem solidari perquè ajudem a l'Ajuntament, a veure si entre tots podem anar fent en mica perquè es pugui.
2: Sí, perquè hi ha hagut iniciatives o intent, no? De mirar a veure si es pot arreglar, és complicat.
3: Jo crec que a nivell personal, ja no és a nivell d'entitat, sinó com a nivell personal, jo crec que a vegades hi ha edificis que han caigut i poder és més maco restaurar tal com està, deixar-lo com està, perquè la gent sap que hi ha hagut un edifici, perquè fa un temps enrere desapareixien les campanes. És molt difícil, al mig del bosc, controlar ja edificis. Sempre Mare Déu de Gràcia també ha sigut entrat, han tirat els bancs, costa molt mantenir. Sant Jaume, jo suposo que la propietària, la Montse, també li costa. Tots aquells edificis que estan fora de l'entorn municipal, que hi ha dintre el municipi, també és complicat. Doncs llavors a vegades el millor és millor restaurar una cosa que sàpigues que hi ha sigut, treure el perill i que la gent gaudeixi igualment de l'edifici. Per exemple, és una idea, eh? No dic que sigui la millor.
2: Bé, en tot cas, a qui li toqui recollir la iniciativa, no? A veure què podem fer per recuperar, home, aquesta ermita, que és important, no?
3: No,
2: i a més ha sigut important. Com era antigament aquesta ermita?
3: Bueno, és que no és molt antiga. Aquest edifici ha sigut sempre, ja ha sigut posterior. Vull dir que les més antigues és Sant Jaume i Sant Antoni, vull dir que són les dues ermites més antigues. La de Gràcia ha sigut també posterior perquè van ser els pescadors, vull dir que perquè era un punt de guaita de pesca, vull dir que ho feien servir, per tant, per agraïment van fer l'ermita, els pescadors.
2: Estem parlant d'aquesta sortida, la Nit de les Quatre Ermites, amb en Josep Costa, del Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme. És una molt bona excusa per conèixer les ermites que tenim a Pineda, les que encara s'aguanten, les que es poden visitar, i no, m'imagino que tenen propietari.
3: Bueno, la de Gràcia és de municipal, la Sant Antoni és de la família Comas, dels propietaris de Can Comas,
2: sí,
3: que encara per Sant Antoni es fan la festa, i la de Sant Jaume és la del Montse Vila, que encara els propietaris de l'ermita, que ens col·laboren.
2: Fent una mica aquest recorregut a través de la ràdio, una altra ermita que anireu a visitar, i també conèixer una mica la història, no? Aquelles curiositats que potser la gent també us pregunta.
3: Sí, en un principi expliquem, per exemple, de Gràcia, que va ser una iniciativa d'un pintor que es diu Perpinyà, en el qual va fer tot el que és d'això, que és molt maco descobrir, aquells que no ho han vist, que és un trencadís, que també van col·laborar alumnes del Sant Jordi i que gent del poble, voluntaris, va donar patrimoni com rajoles i coses, i gent jove que va pujar a fer aquesta ermita. Sant Jaume no expliquem res perquè la seva propietària ho fa, i crec que és la millor experiència que es pot fer, no? Vull dir que té 80 i pico d'anys i encara ve a caminar amb nosaltres.
2: Ara et anava a dir, a veure, explica'm
3: encara,
2: això.
3: Sí, i nosaltres això ens és un orgull, perquè porta des del primer any fent la sortida amb nosaltres. Vull dir que això no es pot explicar en paraules, sinó és en fets veure-ho, no? Una persona d'aquesta edat que encara gaudeix, i si no pot venir, com a mínim ella hi és i ho explica.
2: I què explica? Alguna curiositat? No ho explicarem tot, perquè es tracta que ho descobriu.
3: Bueno, explica que es fa l'aplec de Sant Jaume, que fa molts anys, també que l'ermita no és com és, sinó que era el campanar darrere i no davant, perquè la Guerra Civil va anar a terra, com molts edificis religiosos, que és de la propietat, igual que és la casa d'en Partagàs, que també era propietat d'ells, i una mica doncs, bueno, les històries de petita, suposo, com puja, que això ja és molt personal i que jo crec que la gent ho ha de descobrir allà.
2: Anècdotes, no? Anècdotes personals. Que n'hi deuen haver moltíssimes, i a part que l'entorn, sempre que hem parlat de Sant Jaume, ens n'han parlat meravelles.
3: Sí. No? Jo crec que la nostra sortida és això, no? Descobrir de nit allò que de dia es veu tan clar.
2: Exacte. Quina és la diferència de... O per què atrau tant aquestes sortides de nit?
3: Bueno, jo suposo que només amb el llum del lot, caminar per corriols, que ja saps què són, però que descobreixes aquella tranquil·litat, aquella foscor, i que després veus, ostres, jo he passat per aquí, i guaita, ara el soroll d'aquell animal que s'ha mogut, que no n'hi ha gaires, perquè ja no queda tant d'animal al bosc, per desgràcia, però sí que aquella sensació de que estàs una mica perdut, però que saps on ets, no? Vull dir, i el que no coneix, sempre hi ha diversos guies, vull dir, tenim guies a davant, guies al mig i guies a darrere, perquè la gent estigui assegurada, no?
2: Clar, una sortida, diem, que és apta per tothom, per famílies, nens i nenes, que també venen, amb els pares, amb els avis, amb els tiets. Als nanos els hi deu cridar molt l'atenció, això. Els agrada molt.
3: Jo crec que per ells és com una experiència, no? Sortir al bosc, que ja potser ho fan amb els pares, i descobrir que a la nit, aquella foscor i tot allò, que amb aquells lots i la gent una darrere l'altra, i compartir una taula que és el bosc, sopar plegats, a vegades fa que l'ambient sigui diferent.
2: Bé, hem parlat de l'ermita de Gràcia, hem parlat de la de Sant Jaume, la de Sant Antoni, que també potser és la més coneguda, no? Per la missa que es fa al carrer, no?
3: Però també la més coneguda històrica, perquè en el seu moment es va fer un petit llibret, un opuscle amb la família Comas, i realment és curiós que l'ermita sempre ha estat fora del poble, en el qual hi havia una porta que quedava al cantó més de tirant al poble, i era el lloc on el que arribava tard ja no podia entrar al poble, perquè llavors hi havia quatre cases, i era una T, vull dir que era el carrer de Marc i el Sant Antoni i el carrer Major, i era l'ermita en la qual es quedava a dormir la gent, però també era la que protegia el poble quan hi havia una epidèmia i els malalts els tenien allà, perquè així ens protegien a la ciutadania, per dir-ho d'una manera.
2: I la família Comas, que fa una tasca de preservar-la, conservar-la, amb veïns i veïnes del mateix carrer, que també se n'en cuiden,
3: Sí, que són els que ens deixen la clau i que fan que allò es vagi mantenint. Jo crec que la història del poble no és una cosa que d'un, sinó que de molta gent, i nosaltres, com a centre d'arqueologia, el que no podem és deixar que es perdi aquest patrimoni. I com que no podem anar a molts llocs, perquè moltes edificis de Pineda són particulars i venen d'una molta època molt antiga, com l'època romana, el que vam descobrir és que tenim les ermites que són abast de tothom, i des d'allà podem explicar la història des de Pineda. Vull dir que és xulo disfrutar d'una experiència diferent.
2: Una sortida molt recomanable, històrica també a Pineda. Fa 26 anys que l'organitza el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme, i encara molt d'interès de mantenir bé la història també, i poder transmetre-la de generació en generació, tot el que hi ha al darrere d'aquestes ermites, que per cert Pineda i els pinedencs i pinedenques se les estimen molt.
3: Sí, i tant.
2: Que sí?
3: I tant, i no tot el... Per exemple, a Europa, a vegades ens han vingut estrangers, perdona que canvi el tema, però sí que han vingut guiris, i els hem intentat explicar la història, i molts països no tenen ni ermites, no és costum, és costum de molts pocs països, i Espanya o Catalunya és un costum. A l'època romana tenien uns temples petits a les sortides de cada vila, i Sant Antoni nosaltres pensem que és una d'elles que encara es conserva d'aquella època.
2: A més, sempre s'ha dit que les ermites, les esglésies, els cementiris expliquen la història d'un poble.
3: Sí, tant. Pensa que en el seu moment, al carrer Sant Antoni, quan arribes fins a la ermita que hi ha a Santa Susana, aquell camí era com una carretera. I a Can Bel, on hi ha els edificis aquells nous, va sortir una macròpoli romana. Per tant, et connectava amb les dues ermites. Vull dir que era una manera també d'històric, no? Són coses petites que es van aprenent, i que si nosaltres podem, les anem explicant.
2: Aquí, sempre que tenim ocasió de parlar amb en Ramon Plaja, que ja el coneixes, i ens sap un munt quan ens ha vingut a parlar de la missa del carrer Sant Antoni, sempre aprofitem per fer història, i sempre ens acaba parlant.
3: És un llibre obert.
2: És un llibre obert. obert, no? Però clar, és el valor, no? de tots vosaltres aportant totes aquestes dades, justament perquè no s'oblidin, no? Ningú anirà a l'arxiu, no sé que ho vulguis, ho necessitis expressament, ningú anirà a l'arxiu a buscar la informació, però sí que heu trobat una manera, no? d'anar-ho explicant i que no es perdi.
3: Sí, la idea realment és molt, molt senzilla, és dir, si no saps el passat, quin futur esperes?
2: Doncs ja ho ha dit tot. Escolta, recordem, això és aquest dissabte, la nit de les quatre ermites, la sortida a 8:45 del vespre des de la plaça Les Mèlies. A més, la feu a benefici la Marató.
3: Sí, enguany hem canviat i volem que tot el que es faci amb el que demanem és per la Marató.
2: 5 euros és el preu de la inscripció. Ens hi podem apuntar quan?
3: En la mateixa plaça, una hora abans, estarem, i abans de sortir.
2: Abans de una estoneta abans, no? Ens podem inscriure allà mateix.
3: Sí.
2: Important, que porteu calçat i roba adequada, l'alot, que és, mal dit, la llanterna.
3: La llanterna.
2: I no sé si vols animar a la gent que ens escolta, que s'animin, que vinguin.
3: Jo crec que el qui no el coneix ho ha de reconèixer, i el que ja coneix i vol tornar a l'experiència, benvinguts serien tots.
2: Cabina, descobreix i comparteix la nit de les quatre ermites amb el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme. Josep Costa, moltíssimes gràcies.
3: No, a vosaltres, sisplau.

0: Són les 9. Notícies.
1: Entren en vigor noves normes de trànsit per a patinets, bicicletes i motos. Des d'avui 1 d'octubre entren en vigor diverses modificacions del Reglament General de Circulació. L'objectiu és reforçar la seguretat viària, especialment dels usuaris més vulnerables. Entre les principals novetats destaca que l'edat mínima per conduir un patinet elèctric passa a ser de 15 anys. A més, serà obligatori portar casc i quan hi hagi poca visibilitat, també armilla reflectant. Els patinets hauran de circular sempre amb els llums encesos. Pel que fa a les bicicletes, tots els ciclistes hauran de portar casc a les vies interurbanes. En ciutat, els conductors de vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres quan circulin darrere d'un ciclista. I també hi ha canvis per als motoristes. A partir d'ara, serà obligatori portar guants de protecció a les vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. Per tant, quedarà prohibit conduir motos amb xancletes o sandàlies. Algunes mesures dependran de les competències de cada territori. A Catalunya, per exemple, el Servei Català de Trànsit ja ha anunciat que no permetrà que les motos circulin pel voral en cas de retencions, una possibilitat prevista en la nova normativa estatal. Les noves regulacions també incorporen sancions per als incompliments de fins a 200 euros. L'Ajuntament de Pineda obre la convocatòria de les beques d'estudis superiors i educació especial per al curs 2026-2027. Aquests ajuts municipals tenen com a objectiu facilitar l'accés als estudis superiors i donar suport a l'alumnat d'educació especial del municipi. Les sol·licituds es podran presentar del 13 al 23 d'octubre, tant de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana com telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. En el cas de fer el tràmit presencial, s'ha de fer cita prèvia, que es podrà demanar entre els dies 5 i 9 d'octubre. El pinedenc Pau Pardo es proclama campió de la Lliga Catalana de BTT. Ha estat proclamat campió degut als bons resultats en les diferents proves que s'han fet arreu de Catalunya en un total de 4 edicions. Pau Pardo entrena amb el Club Blanda Espartans de Blanes i es va formar en els seus inicis al centre excursionista Montpalau Team de Pineda. I pel que fa al temps, avui una jornada marcada per la nuvolositat amb risc puntual d'algun ruixat a l'Alt Maresme. La situació de calor també és destacada.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: El Club dels 80.
4: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: energia positiva. Són les 10. Notícies.
1: Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. La mesura suposarà incorporar un total de 1.250 places d'aparcament destinades als residents. Es converteixen en permanents 1.130 places que fins ara només funcionaven de manera estacional i es creen 122 de noves. Segons ha informat l'equip de govern, l'actuació respon a una demanda ciutadana que té l'objectiu de facilitar l'estacionament de proximitat, millorar la mobilitat urbana i optimitzar la gestió de l'espai públic. I els carrers afectats per l'ampliació són els següents: a la zona d'Antoni Doltra, l'Avinguda de la Generalitat, Avinguda Hispanitat i Passeig de la Marina. Al barri de Camp Pelai, al carrer Calella, carrer Pelai, Avinguda dels Tarongers i carrer Miquel Viada. A la zona de la plaça Sara Llorenç, Avinguda de la Mercè, carrer Salvador Genís i Bec i Rambla de Catalunya. Pineda pel Sàhara ha ajudat a famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. El material s'ha lliurat a Assabim per atendre ferits de guerra i infants. L'entitat pinedenca ha fet l'enviament de diverses caixes amb aliments als campaments de refugiats saharauis de Tinduf. La Biblioteca de Poblenou presenta aquest dijous la tercera edició del projecte Llegir per Compartir, una iniciativa que fomenta la lectura i les relacions entre joves i gent gran. La proposta uneix l'alumnat de l'Institut Joan Coromines amb persones grans o que se senten soles. L'objectiu és llegir plegats, compartir històries i passar una bona estona conversant. El projecte s'ha consolidat després de les experiències dels darrers cursos que han permès crear vincles entre els participants. La sessió informativa és aquesta tarda des de 3:45 a la Biblioteca de Poblenou. Tordera amplia fins a 12 la xarxa de contenidors per recollir oli vegetal usat amb un nou punt al veïnat de Sant Pere. El nou contenidor s'ha instal·lat a l'Avinguda Costa Brava i el consistori també ha reubicat un altre punt a l'Avinguda de Can Domènec. És la campanya A la pica ni mica. A Tordera, l'oli es recicla. Palafolls recupera les classes d'educació viària a les escoles després de 2 anys d'aturada. La policia local de Palafolls i els centres educatius han reprès aquest programa amb l'objectiu de treballar hàbits segurs de mobilitat entre l'alumnat i també reforçar la prevenció des de les aules. I el temps, una jornada marcada sobretot per la nuvolositat i risc d'algun ruixat puntual a l'Alt Maresme.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

0: Són les 11. Notícies.
1: Entren en vigor noves normes de trànsit per a patinets, bicicletes i motos. Des d'avui 1 d'octubre entren en vigor diverses modificacions del Reglament General de Circulació. L'objectiu és reforçar la seguretat viària, especialment dels usuaris més vulnerables. Entre les principals novetats destaca que l'edat mínima per conduir un patinet elèctric passa a ser de 15 anys. A més, serà obligatori portar casc i quan hi hagi poca visibilitat, també armilla reflectant. Els patinets hauran de circular sempre amb els llums encesos. Pel que fa a les bicicletes, tots els ciclistes hauran de portar casc a les vies interurbanes. En ciutat, els conductors de vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres quan circulin darrere d'un ciclista. I també hi ha canvis per als motoristes. A partir d'ara, serà obligatori portar guants de protecció a les vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. Per tant, quedarà prohibit conduir motos amb xancletes o sandàlies. Algunes mesures dependran de les competències de cada territori. A Catalunya, per exemple, el Servei Català de Trànsit ja ha anunciat que no permetrà que les motos circulin pel voral en cas de retencions, una possibilitat prevista en la nova normativa estatal. Les noves regulacions també incorporen sancions per als incompliments de fins a 200 euros. L'Ajuntament de Pineda obre la convocatòria de les beques d'estudis superiors i educació especial per al curs 2026-2027. Aquests ajuts municipals tenen com a objectiu facilitar l'accés als estudis superiors i donar suport a l'alumnat d'educació especial del municipi. Les sol·licituds es podran presentar del 13 al 23 d'octubre, tant de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana com telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. En el cas de fer el tràmit presencial, s'ha de fer cita prèvia, que es podrà demanar entre els dies 5 i 9 d'octubre. El pinedenc Pau Pardo es proclama campió de la Lliga Catalana de BTT. Ha estat proclamat campió degut als bons resultats en les diferents proves que s'han fet arreu de Catalunya en un total de 4 edicions. Pau Pardo entrena amb el Club Blanda Espartans de Blanes i es va formar en els seus inicis al centre excursionista Montpalau Team de Pineda. I pel que fa al temps, avui una jornada marcada per la nuvolositat amb risc puntual d'algun ruixat a l'Alt Maresme. La situació de calor també és destacada. Radio 10.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
5: Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. La mesura suposarà incorporar un total de 1.250 places d'aparcament destinades als residents. Es converteixen en permanents 1.130 places que fins ara només funcionaven de manera estacional i es creen 122 de noves. Segons ha informat l'equip de govern, l'actuació respon a una demanda ciutadana que té l'objectiu de facilitar l'estacionament de proximitat, millorar la mobilitat urbana i optimitzar la gestió de l'espai públic. I els carrers afectats per l'ampliació són els següents: a la zona d'Antoni Doltra, l'Avinguda de la Generalitat, Avinguda Hispanitat i Passeig de la Marina. Al barri de Can Pelai, al carrer Calella, carrer Pelai, Avinguda dels Tarongers i carrer Miquel Viada. A la zona de la plaça Sara Llorenç, Avinguda de la Mercè, carrer Salvador Genís i Bec i Rambla de Catalunya. Pineda pel Sàhara ha ajudat a famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. El material s'ha lliurat a Assabim per atendre ferits de guerra i infants. L'entitat pinedenca ha fet l'enviament de diverses caixes amb aliments als campaments de refugiats saharauis de Tinduf. La Biblioteca de Poblenou presenta aquest dijous la tercera edició del projecte Llegir per Compartir, una iniciativa que fomenta la lectura i les relacions entre joves i gent gran. La proposta uneix l'alumnat de l'Institut Joan Coromines amb persones grans o que se senten soles. L'objectiu és llegir plegats, compartir històries i passar una bona estona conversant. El projecte s'ha consolidat després de les experiències dels darrers cursos que han permès crear vincles entre els participants. La sessió informativa és aquesta tarda des de 3:45 a la Biblioteca de Poblenou. Tordera amplia fins a 12 la xarxa de contenidors per recollir oli vegetal usat amb un nou punt al veïnat de Sant Pere. El nou contenidor s'ha instal·lat a l'Avinguda Costa Brava i el consistori també ha reubicat un altre punt a l'Avinguda de Can Domènec. És la campanya A la pica ni mica. A Tordera, l'oli es recicla. Palafolls recupera les classes d'educació viària a les escoles després de 2 anys d'aturada. La policia local de Palafolls i els centres educatius han reprès aquest programa amb l'objectiu de treballar hàbits segurs de mobilitat entre l'alumnat i també reforçar la prevenció des de les aules. I el temps, una jornada marcada sobretot per la nuvolositat i risc d'algun ruixat puntual a l'Alt Maresme.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.

0: Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a molts carrers de Pineda, una mesura que suposa incorporar 1.250 places d'aparcament destinades als residents. La majoria són permanents, fins ara només funcionaven de forma estacional i se n'han creat 122 de noves. Ho ha informat l'equip de govern, ha explicat que l'actuació respon a una demanda ciutadana. L'objectiu, facilitar l'estacionament de proximitat i millorar la mobilitat urbana. Carrers afectats per l'ampliació, que són sobretot a la zona de l'escola Antoni d'Oltra, també a la zona de Camp Palai, al sector de la plaça Sara Llorenç, entre d'altres, com diem també a Poble Nou, i noves zones d'aparcament de zona verda que s'han creat, per exemple, a Pinemar. Tot el detall el podeu trobar avui a radiopineda.cat. En relació amb la mobilitat, avui destaquem també que avui mateix entren en vigor a nivell estatal noves normes de trànsit, sobretot per patinets, bicicletes o motos. Entren en vigor aquestes modificacions. Destaca l'edat mínima per anar en patinet elèctric. Passa a ser de 15 anys. A més, és obligatori portar casc i quan hi hagi poca visibilitat també s'ha de portar armilla reflectant. Pel que fa a les bicicletes, els ciclistes han de portar casc a les vies interurbanes. A la ciutat, els conductors de vehicles a motor han de portar sempre una distància mínima de 5 metres quan circulin darrere d'un ciclista. Hi ha canvis també, per exemple, pels motoristes. A partir d'ara és obligatori portar guants de protecció i també calçat tancat. Per tant, a partir d'avui queda prohibit anar amb moto, per exemple, amb xancletes o bé amb sandàlies. Hi ha altres mesures que s'apliquen amb competències de cada territori. Per exemple, a Catalunya ja s'ha avisat que no es permetrà que les motos vagin pel voral de les carreteres en cas de retencions. La nova regulació implica també multes d'uns 200 euros. També desapareixen algunes excepcions que tenien, per exemple, taxistes o conductors de mercaderies, fins i tot professors d'autoescola que podien anar sense cinturó. Ara és obligatori en tots els casos. I hi ha també altres normes que fan referència, per exemple, haver d'establir sempre corredors d'emergència a les vies interurbanes, entre d'altres. L'Ajuntament de Pineda obre una nova convocatòria per beques d'estudis superiors i educació especial pel curs 2026-2027. L'Ajuntament obre aquesta convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar del 13 al 23 d'octubre a l'Ajuntament o també de forma telemàtica. En cas de fer-ho presencialment, és imprescindible tenir cita prèvia. Ja la podeu demanar a partir de la setmana que ve. I avui s'ha informat que s'ha localitzat l'home segrestat a Calella. Els Mossos d'Esquadra, però, mantenen el secret de la investigació. Ara els Mossos investiguen si el segrest està relacionat amb la resta de casos de segrestos que hi ha hagut a Catalunya. I no s'ha volgut donar més detalls perquè l'incident està sota el secret de la investigació. Recordem que a Catalunya hi ha hagut darrerament fins a 4 segrestos. Un va ser, per exemple, a Vilanova del Vallès, també a Gavà o també a Barcelona. I ara se n'ha produït, com diem, un a Calella. Recordem que un testimoni va alertar la policia i es va localitzar el vehicle de la víctima al voltant dels apartaments a Codina de Calella. Com diem, la policia ha informat que han rescatat aquest home. I s'especula que tot plegat pugui estar relacionat amb el tràfic, sobretot de marihuana. Sense deixar de parlar de Calella, ara parlem de la política local, perquè Enric Gómez, el regidor Enric Gómez, ha anunciat que deixa la política municipal. Recordem, fins ara ha estat el cap de llista del partit Estimem Calella. Assegura que ara es treballa per trobar un relleu. Ho ha fet amb un comunicat expressat que les seves circumstàncies professionals li impedeixen continuar dedicant el temps necessari i assegura que no ha estat per ell una decisió fàcil. Porta 3 anys com a regidor a l'oposició, però ara deixa el càrrec. Ha explicat, però, que no desapareix el seu projecte. I ara caldrà veure qui ocupa aquest espai a la sala de plens de Calella. Cambra de Comerç de Barcelona, al Maresme, celebrarà a Mataró la jornada Habitatge i Competitivitat. L'objectiu, analitzar com les dificultats d'accés a l'habitatge afecten també l'activitat econòmica de les empreses. Volen presentar una diagnosi de la situació de l'habitatge a Catalunya i aprofundir sobretot en la realitat que té, per exemple, la comarca del Maresme. La Cambra també vol donar a conèixer una vintena de mesures que proposa per avançar cap a un model d'un habitatge més assequible que ajudi, doncs, a l'economia. L'acte comptarà amb la intervenció de David Anton, que és president de la Cambra al Maresme, també Josep Maria Ratxa, catedràtic d'Economia, o també altres persones responsables, sobretot, de l'Observatori de l'Habitatge de Catalunya. I l'Ajuntament de Tordera ha informat que amplia la xarxa de contenidors per recollir oli vegetal usat. Ho fa amb 9 punts de recollit, com diem, de recollida en alguns barris de Tordera. La campanya a Tordera porta per nom A la pica ni mica. A Tordera l'oli es recicla. L'Ajuntament de Tordera ha recordat que un litre d'oli domèstic pot contaminar més de 1.000 litres d'aigua. L'Ajuntament de Palafolls també ha informat que recupera classes d'educació viària a les escoles. La policia local i els centres educatius han reprès, per tant, aquest programa. L'objectiu, treballar hàbits de mobilitat segura entre alumnes i reforçar la prevenció a les aules. Recordem que és un programa que fa molts anys que es fa també a Pineda. I destaquem també que Pineda pel Sàhara ha informat que ha ajudat a famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. Aquesta entitat pinedenca ha enviat diverses caixes amb aliments als campaments de refugiats de Tinduf. L'enviament s'ha fet gràcies també a l'Ajuntament de Pineda, que destina diners pel foment del desenvolupament al Tercer Món i a projectes solidaris. Tot plegat ha arribat ja als campaments de refugiats, sobretot a l'associació Asabim, que és una associació de mutilats sobretot per bales o també per mines antipersona. Hi ha també famílies diverses en veïnada que han participat al programa Vacances en Pau. L'enviament ja ha arribat, recordem, es fa arribar sempre amb empreses locals que fan entrega dels aliments i, per tant, no s'ha de pagar els transports des de la península. També us destaquem avui que la Biblioteca Poble Nou presenta la nova edició del projecte Llegir per compartir amb joves i també gent gran. La proposta uneix els alumnes de la Joan Coromines amb persones grans que se senten soles. L'objectiu, llegir plegats, compartir històries, passar sempre una bona estona conversant. El projecte s'ha consolidat després dels darrers cursos i s'han creat molts de vincles entre els participants. Les trobades començaran la setmana que ve i són, com diem, trobades que han tingut molt d'èxit entre les joves dels instituts i la gent gran de Pineda. I avui també destaquem que el pinedenc Pau Pardo es proclama campió de la Lliga Catalana de BTT. Ha estat proclamat campió degut als bons resultats a les diferents proves que ha fet arreu de Catalunya, amb un total de 4. Pau Pardo entrena amb el Club Blandes Partants de Blanes i es va formar en els seus inicis al centre excursionista Montpalau Tim de Pineda. És un jove esportista, té una gran capacitat i tècnica en bicicleta de muntanya. Ha completat diferents proves arreu de Catalunya i ha fet travesses de muntanya de gran dificultat. Encara de l'àmbit esportiu, destaquem que diumenge arriba la Ironman Calella Barcelona. La marató, recordem-ho, es corre pel Passeig de Mar de Pineda. Això serà diumenge. La cursa està considerada una de les més ràpides d'Europa perquè és un recorregut molt pla. Recordem-ho, prova amb 3,8 quilòmetres de natació a la platja de Calella, 180 quilòmetres en bicicleta per la N2 i una marató final de 42 quilòmetres i 200 metres que passa per Pineda. És també una oportunitat de projecció turística i econòmica per la comarca. Recordem també que s'han esgotat totes les inscripcions disponibles i participen atletes de tot el món. De fet, ja fa molts de dies que els podem veure entrenant pel Passeig de Pineda, també per Calella, ho fan doncs corrent i també en bicicleta per la carretera. Recordeu, serà diumenge. La celebració de la prova comporta restriccions puntuals de trànsit a la N2. Per tant, recordem-ho, s'ha de passar per la C32. I avui doncs, hem tingut un temps força variable, però vaja, moltes estones de sol. Demà doncs, sembla que també arriba una mica de bonança, no ho sabem. Li preguntem al nostre home del temps, quin temps ens espera?
1: Demà disminueix la inestabilitat, demà som divendres, demà tindrem un dia de, també de sol, bandes de núvols alts, mitjos, que aniran creuant els cels de Catalunya. Algo d'inestabilitat podria haver, amb el creixement d'algunes nuvolades, però més a l'extrem sud, Terres de l'Ebre i zones pròximes, potser allà amb algun ruixat, alguna tempesta, potser al Pirineu Occidental també podria créixer una nuvolada. A la resta, en principi, aguantaria el temps i tindríem un temps variable. Cap de setmana, incertesa majúscula, hi ha condicions a la inestabilitat, segurament repunti la inestabilitat, perquè de nou tindrem un cap de setmana bastants de núvols i amb risc de ruixats i unes tempestes, que no només poden afectar zones interiors, sinó poden afectar zones litorals. Per tant, estarem atents, a veure demà, però vaja, la situació és complicada i seguirà complicada a inicis de tota la setmana que ve, perquè tinguem aire fred, insistim, condicions a la inestabilitat. No plourà tots els dies, ni a tots els llocs, i, però sí que aquí i allà, ruixats i tempestes, i en una època en què allà on es presentin poden donar, doncs, aiguats.
0: Molt bé, doncs, gràcies. Així acabem tota la informació a cada hora en punt.

0: Són les dues. Notícies.
1: Bona tarda. Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. La mesura suposa incorporar 1.256 noves places d'aparcament destinades als residents. La majoria funcionaven de forma estacional, ara tot l'any, i se n'han creat 122 de noves. Hi ha molts carrers afectats per aquesta ampliació. Ho podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. I també a partir d'avui entren en vigor noves normes de trànsit, sobretot per patinets, bicicletes i també per motos. Entre les principals novetats destaca que l'edat mínima per anar amb patinet elèctric passa a ser de 15 anys. A més, han de portar sempre els llums encesos i és obligatori el casc a tot l'estat espanyol. Pel que fa a les bicicletes, els ciclistes han de portar casc a les vies interurbanes. I també es destaca que els vehicles que vagin a motor han de mantenir sempre una distància mínima amb les bicicletes de 5 metres. Hi ha canvis també pels motoristes. A partir d'ara, per exemple, són obligatoris els guants de protecció i també queda prohibit portar motos amb xancletes o també amb sandàlies. L'Ajuntament de Pineda obre una nova convocatòria per beques d'estudis superiors i educació especial pel curs 2026-2027. Ja podeu demanar cita prèvia a partir del dia 5 d'octubre. S'ha localitzat l'home segrestat als apartaments Codina de Calella. Els Mossos d'Esquadra han informat que mantenen el secret en la investigació. La policia catalana investiga si aquest segrest està relacionat amb la resta de casos a Catalunya. 4 segrestos més. No s'ha donat més detalls perquè l'incident està sota el secret d'investigació. Se sospita que podria estar relacionat amb el tràfic de marihuana. La Cambra de Comerç alerta de l'impacte de la crisi de l'habitatge en la competitivitat de les empreses. Justament es fa la jornada Habitatge i Competitivitat. L'objectiu, analitzar com les dificultats d'accés a l'habitatge afecten també l'activitat econòmica a la nostra comarca. I l'Ajuntament de Palafolls ha informat que recupera les classes d'educació viària a escoles després de 2 anys d'aturada. La policia local i els centres educatius han reprès aquest programa. L'objectiu, treballar hàbits segurs de mobilitat, sobretot entre els alumnes. Pineda pel Sàhara ha informat que ajuda famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. S'ha fet arribar material i també aliments a Sabim, que és un centre de mutilats que hi ha als campaments de refugiats. Atén a ferits de guerra i també a les seves famílies amb infants. La Biblioteca Poblenou presenta una nova edició del projecte Llegir per Compartir. Aplega joves i també gent gran. L'objectiu, llegir plegats, compartir històries o passar una bona estona conversant amb gent gran que viu sola. Tot plegat és un projecte de l'Institut Joan Coromines. I el pinedenc Pau Pardo es proclama campió de la Lliga Catalana de BTT. Ha estat proclamat campió pels bons resultats en diferents proves que ha fet arreu de Catalunya. Pau Pardo entrena amb el Club Blanda Espartans de Blanes. Es va formar també en els seus inicis al centre excursionista Montpalau Team de Pineda. Diumenge arriba la Ironman Calella Barcelona. La marató es correrà pel Passeig de Mar de Pineda. La cursa està considerada una de les més ràpides de tota Europa perquè pràcticament és tot el territori molt pla. Recordem-ho, gairebé 4 quilòmetres nedant a la platja de Calella, 180 quilòmetres en bicicleta per la N2 i finalment han de fer una marató de 42 quilòmetres, 200 metres, que passa justament pel Passeig de Pineda. I la previsió, avui bon temps en conjunt, força variable, però en termes generals, doncs, bon temps. I demà també dia de sol, núvols sense importància, temperatura sense canvis. Pel cap de setmana es podria mantenir aquesta situació. Des tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 3. Notícies.
1: Bona tarda. Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. La mesura suposa incorporar 1.256 noves places d'aparcament destinades als residents. La majoria funcionaven de forma estacional, ara tot l'any, i se n'han creat 122 de noves. Hi ha molts carrers afectats per aquesta ampliació. Ho podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. I també a partir d'avui entren en vigor noves normes de trànsit, sobretot per patinets, bicicletes i també per motos. Entre les principals novetats destaca que l'edat mínima per anar en patinet elèctric passa a ser de 15 anys. A més, han de portar sempre els llums encesos i és obligatori el casc a tot l'estat espanyol. Pel que fa a les bicicletes, els ciclistes han de portar casc a les vies interurbanes. I també es destaca que els vehicles que vagin a motor han de mantenir sempre una distància mínima amb les bicicletes de 5 metres. Hi ha canvis també pels motoristes. A partir d'ara, per exemple, són obligatoris els guants de protecció i també queda prohibit portar motos amb xancletes o també amb sandàlies. L'Ajuntament de Pineda obre una nova convocatòria per beques d'estudis superiors i educació especial pel curs 2026-2027. Ja podeu demanar cita prèvia a partir del dia 5 d'octubre. S'ha localitzat l'home segrestat als apartaments Codina de Calella. Els Mossos d'Esquadra han informat que mantenen el secret en la investigació. La policia catalana investiga si aquest segrest està relacionat amb la resta de casos a Catalunya. 4 segrestos més. No s'ha donat més detalls perquè l'incident està sota el secret d'investigació. Se sospita que podria estar relacionat amb el tràfic de marihuana. La Cambra de Comerç alerta de l'impacte de la crisi de l'habitatge en la competitivitat de les empreses. Justament es fa la jornada Habitatge i Competitivitat. L'objectiu, analitzar com les dificultats d'accés a l'habitatge afecten també l'activitat econòmica a la nostra comarca. I l'Ajuntament de Palafolls ha informat que recupera les classes d'educació viària a escoles després de 2 anys d'aturada. La policia local i els centres educatius han reprès aquest programa. L'objectiu, treballar hàbits segurs de mobilitat, sobretot entre els alumnes. Pineda pel Sàhara ha informat que ajuda famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. S'ha fet arribar material i també aliments a Sabim, que és un centre de mutilats que hi ha als campaments de refugiats. Atén a ferits de guerra i també a les seves famílies amb infants. La Biblioteca Poblenou presenta una nova edició del projecte Llegir per Compartir. Aplega joves i també gent gran. L'objectiu, llegir plegats, compartir històries o passar una bona estona conversant amb gent gran que viu sola. Tot plegat és un projecte de l'Institut Joan Coromines. I el pinedenc Pau Pardo es proclama campió de la Lliga Catalana de BTT. Ha estat proclamat campió pels bons resultats en diferents proves que ha fet arreu de Catalunya. Pau Pardo entrena amb el Club Blanda Espartans de Blanes. Es va formar també en els seus inicis al centre excursionista Montpalau Team de Pineda. Diumenge arriba la Ironman Calella Barcelona. La marató es correrà pel Passeig de Mar de Pineda. La cursa està considerada una de les més ràpides a tota Europa perquè pràcticament és tot el territori molt pla. Recordem-ho, gairebé 4 quilòmetres nedant a la platja de Calella, 180 quilòmetres en bicicleta per la N2 i finalment han de fer una marató de 42 quilòmetres, 200 metres, que passa justament pel Passeig de Pineda. I la previsió, avui bon temps en conjunt, força variable, però en termes generals, doncs, bon temps. I demà també dia de sol, núvols sense importància, temperatures sense canvis. Pel cap de setmana es podria mantenir aquesta situació. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. La mesura suposarà incorporar un total de 1.250 places d'aparcament destinades als residents. Es converteixen en permanents 1.130 places que fins ara només funcionaven de manera estacional i es creen 122 de noves. Segons ha informat l'equip de govern, l'actuació respon a una demanda ciutadana que té l'objectiu de facilitar l'estacionament de proximitat, millorar la mobilitat urbana i optimitzar la gestió de l'espai públic. I els carrers afectats per l'ampliació són els següents: a la zona d'Antoni Doltra, l'Avinguda de la Generalitat, Avinguda Hispanitat i Passeig de la Marina. Al barri de Camp Pelai, al carrer Calella, carrer Pelai, Avinguda dels Tarongers i carrer Miquel Viada. A la zona de la plaça Sara Llorenç, Avinguda de la Mercè, carrer Salvador Genís i Bec i Rambla de Catalunya. Pineda pel Sàhara ha ajudat a famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. El material s'ha lliurat a Assabim per atendre ferits de guerra i infants. L'entitat pinedenca ha fet l'enviament de diverses caixes amb aliments als campaments de refugiats saharauis de Tinduf. La Biblioteca de Poblenou presenta aquest dijous la tercera edició del projecte Llegir per Compartir, una iniciativa que fomenta la lectura i les relacions entre joves i gent gran. La proposta uneix l'alumnat de l'Institut Joan Coromines amb persones grans o que se senten soles. L'objectiu és llegir plegats, compartir històries i passar una bona estona conversant. El projecte s'ha consolidat després de les experiències dels darrers cursos que han permès crear vincles entre els participants. Tordera amplia fins a 12 la xarxa de contenidors per recollir oli vegetal usat amb un nou punt al veïnat de Sant Pere. El nou contenidor s'ha instal·lat a l'avinguda Costa Brava i el consistori també ha reubicat un altre punt a l'avinguda de Can Domènec. És la campanya A la pica ni mica. A Tordera, l'oli es recicla. Palafolls recupera les classes d'educació viària a les escoles després de 2 anys d'aturada. La policia local de Palafolls i els centres educatius han reprès aquest programa amb l'objectiu de treballar hàbits segurs de mobilitat entre l'alumnat i també reforçar la prevenció des de les aules. I el temps, una jornada marcada sobretot per la nuvolositat i risc d'algun ruixat puntual a l'Alt Maresme.

0: 94.6 FM.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 6. Notícies.
1: Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. La mesura suposarà incorporar un total de 1.250 places d'aparcament destinades als residents. Es converteixen en permanents 1.130 places que fins ara només funcionaven de manera estacional i es creen 122 de noves. Segons ha informat l'equip de govern, l'actuació respon a una demanda ciutadana que té l'objectiu de facilitar l'estacionament de proximitat, millorar la mobilitat urbana i optimitzar la gestió de l'espai públic. I els carrers afectats per l'ampliació són els següents: a la zona d'Antoni Doltra, l'Avinguda de la Generalitat, Avinguda Hispanitat i Passeig de la Marina. Al barri de Can Pelai, al carrer Calella, carrer Pelai, Avinguda dels Tarongers i carrer Miquel Viada. A la zona de la plaça Sara Llorenç, Avinguda de la Mercè, carrer Salvador Genís i Bec i Rambla de Catalunya. Pineda pel Sàhara ha ajudat a famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. El material s'ha lliurat a Assabim per atendre ferits de guerra i infants. L'entitat pinedenca ha fet l'enviament de diverses caixes amb aliments als campaments de refugiats saharauis de Tinduf. La Biblioteca de Poblenou presenta aquest dijous la tercera edició del projecte Llegir per Compartir, una iniciativa que fomenta la lectura i les relacions entre joves i gent gran. La proposta uneix l'alumnat de l'Institut Joan Coromines amb persones grans o que se senten soles. L'objectiu és llegir plegats, compartir històries i passar una bona estona conversant. El projecte s'ha consolidat després de les experiències dels darrers cursos que han permès crear vincles entre els participants. Tordera amplia fins a 12 la xarxa de contenidors per recollir oli vegetal usat amb un nou punt al veïnat de Sant Pere. El nou contenidor s'ha instal·lat a l'avinguda Costa Brava i el consistori també ha reubicat un altre punt a l'avinguda de Can Domènec. És la campanya A la pica ni mica. A Tordera, l'oli es recicla. Palafolls recupera les classes d'educació viària a les escoles després de 2 anys d'aturada. La policia local de Palafolls i els centres educatius han reprès aquest programa amb l'objectiu de treballar hàbits segurs de mobilitat entre l'alumnat i també reforçar la prevenció des de les aules. I el temps, una jornada marcada sobretot per la nuvolositat i risc d'algun ruixat puntual a l'Alt Maresme.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Radio.

0: Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a molts carrers de Pineda, una mesura que suposa incorporar 1.250 places d'aparcament destinades als residents. La majoria són permanents, fins ara només funcionaven de forma estacional i se n'han creat 122 de noves. Ho ha informat l'equip de govern, ha explicat que l'actuació respon a una demanda ciutadana. L'objectiu, facilitar l'estacionament de proximitat i millorar la mobilitat urbana. Carrers afectats per l'ampliació, que són sobretot a la zona de l'escola Antoni Doltre, també a la zona de Can Pelai, al sector de la plaça Sara Llorenç, entre d'altres, com diem també a Poblenou, i noves zones d'aparcament de zona verda que s'han creat, per exemple, a Pinemar. Tot el detall el podeu trobar avui a radiopineda.cat. En relació amb la mobilitat, avui destaquem també que avui mateix entren en vigor a nivell estatal noves normes de trànsit, sobretot per patinets, bicicletes o motos. Entren en vigor aquestes modificacions. Destaca l'edat mínima per anar en patinet elèctric. Passa a ser de 15 anys. A més, és obligatori portar casc i quan hi hagi poca visibilitat també s'ha de portar armilla reflectant. Pel que fa a les bicicletes, els ciclistes han de portar casc a les vies interurbanes. A la ciutat, els conductors de vehicles a motor han de portar sempre una distància mínima de 5 metres quan circulin darrere d'un ciclista. Hi ha canvis també, per exemple, pels motoristes. A partir d'ara és obligatori portar guants de protecció i també calçat tancat. Per tant, a partir d'avui queda prohibit anar amb moto, per exemple, amb xancletes o bé amb sandàlies. Hi ha altres mesures que s'apliquen amb competències de cada territori. Per exemple, a Catalunya ja s'ha avisat que no es permetrà que les motos vagin pel voral de les carreteres en cas de retencions. La nova regulació implica també multes d'uns 200 euros. També desapareixen algunes excepcions que tenien, per exemple, taxistes o conductors de mercaderies, fins i tot professors d'autoescola que podien anar sense cinturó. Ara és obligatori en tots els casos. I hi ha també altres normes que fan referència, per exemple, haver d'establir sempre corredors d'emergència a les vies interurbanes, entre d'altres. L'Ajuntament de Pineda obre una nova convocatòria per beques d'estudis superiors i educació especial pel curs 2026-2027. L'Ajuntament obre aquesta convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar del 13 al 23 d'octubre a l'Ajuntament o també de forma telemàtica. En cas de fer-ho presencialment, és imprescindible tenir cita prèvia. Ja la podeu demanar a partir de la setmana que ve. I avui s'ha informat que s'ha localitzat l'home segrestat a Calella. Els Mossos d'Esquadra, però, mantenen el secret de la investigació. Ara els Mossos investiguen si el segrest està relacionat amb la resta de casos de segrestos que hi ha hagut a Catalunya. I no s'ha volgut donar més detalls perquè l'incident està sota el secret de la investigació. Recordem que a Catalunya hi ha hagut darrerament fins a 4 segrestos. Un va ser, per exemple, a Vilanova del Vallès, també a Gavà o també a Barcelona. I ara se n'ha produït, com diem, un a Calella. Recordem que un testimoni va alertar la policia i es va localitzar el vehicle de la víctima al voltant dels apartaments a Codina de Calella. Com diem, la policia ha informat que han rescatat aquest home. I s'especula que tot plegat pugui estar relacionat amb el tràfic, sobretot de marihuana. Sense deixar de parlar de Calella, ara parlem de la política local, perquè Enric Gómez, el regidor Enric Gómez, ha anunciat que deixa la política municipal. Recordem, fins ara ha estat el cap de llista del partit Estimem Calella. Assegura que ara es treballa per trobar un relleu. Ho ha fet amb un comunicat expressat que les seves circumstàncies professionals li impedeixen continuar dedicant el temps necessari i assegura que no ha estat per ell una decisió fàcil. Porta 3 anys com a regidor a l'oposició, però ara deixa el càrrec. Ha explicat, però, que no desapareix el seu projecte. I ara caldrà veure qui ocupa aquest espai a la sala de plens de Calella. Cambra de Comerç de Barcelona, al Maresme, celebrarà a Mataró la jornada Habitatge i Competitivitat. L'objectiu, analitzar com les dificultats d'accés a l'habitatge afecten també l'activitat econòmica de les empreses. Volen presentar una diagnosi de la situació de l'habitatge a Catalunya i aprofundir sobretot en la realitat que té, per exemple, la comarca del Maresme. La Cambra també vol donar a conèixer una vintena de mesures que proposa per avançar cap a un model d'un habitatge més assequible que ajudi, doncs, a l'economia. L'acte comptarà amb la intervenció de David Anton, que és president de la Cambra al Maresme, també Josep Maria Ratxa, catedràtic d'Economia, o també altres persones responsables, sobretot, de l'Observatori de l'Habitatge de Catalunya. I l'Ajuntament de Tordera ha informat que amplia la xarxa de contenidors per recollir oli vegetal usat. Ho fa amb 9 punts de recollit, com diem, de recollida en alguns barris de Tordera. La campanya a Tordera porta per nom A la pica ni mica. A Tordera l'oli es recicla. L'Ajuntament de Tordera ha recordat que un litre d'oli domèstic pot contaminar més de 1.000 litres d'aigua. L'Ajuntament de Palafolls també ha informat que recupera classes d'educació viària a les escoles. La policia local i els centres educatius han reprès, per tant, aquest programa. L'objectiu, treballar hàbits de mobilitat segura entre alumnes i reforçar la prevenció a les aules. Recordem que és un programa que fa molts anys que es fa també a Pineda. I destaquem també que Pineda pel Sàhara ha informat que ha ajudat a famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. Aquesta entitat pinedenca ha enviat diverses caixes amb aliments als campaments de refugiats de Tindouf. L'enviament s'ha fet gràcies també a l'Ajuntament de Pineda, que destina diners pel foment del desenvolupament al Tercer Món i a projectes solidaris. Tot plegat ha arribat ja als campaments de refugiats, sobretot a l'associació Asabim, que és una associació de mutilats sobretot per bales o també per mines antipersona. Hi ha també famílies diverses en mainada que han participat al programa Vacances en Pau. L'enviament ja ha arribat, recordem, es fa arribar sempre amb empreses locals que fan entrega dels aliments i, per tant, no s'ha de pagar els transports des de la península. També us destaquem avui que la Biblioteca Poble Nou presenta la nova edició del projecte Llegir per compartir amb joves i també gent gran. La proposta uneix els alumnes de la Joan Coromines amb persones grans que se senten soles. L'objectiu, llegir plegats, compartir històries, passar sempre una bona estona conversant. El projecte s'ha consolidat després dels darrers cursos i s'han creat molts vincles entre els participants. Les trobades començaran la setmana que ve i són, com diem, trobades que han tingut molt d'èxit entre les joves dels instituts i la gent gran de Pineda. I avui també destaquem que el pinedenc Pau Pardo es proclama campió de la Lliga Catalana de BTT. Ha estat proclamat campió degut als bons resultats a les diferents proves que ha fet arreu de Catalunya, amb un total de 4. Pau Pardo entrena amb el Club Blanc d'Espartans de Blanes i es va formar en els seus inicis al centre excursionista Montpalau Tim de Pineda. És un jove esportista, té una gran capacitat i tècnica en bicicleta de muntanya. Ha completat diferents proves arreu de Catalunya i ha fet travesses de muntanya de gran dificultat. Encara de l'àmbit esportiu, destaquem que diumenge arriba la Ironman Calella Barcelona. La marató, recordem-ho, es corre pel Passeig de Mar de Pineda. Això serà diumenge. La cursa està considerada una de les més ràpides d'Europa perquè és un recorregut molt pla. Recordem-ho, prova amb 3,8 quilòmetres de natació a la platja de Calella, 180 quilòmetres en bicicleta per la N2 i una marató final de 42 quilòmetres i 200 metres que passa per Pineda. És també una oportunitat de projecció turística i econòmica per la comarca. Recordem també que s'han esgotat totes les inscripcions disponibles i participen atletes de tot el món. De fet, ja fa molts de dies que els podem veure entrenant pel Passeig de Pineda, també per Calella, ho fan doncs corrent i també en bicicleta per la carretera. Recordeu, serà diumenge. La celebració de la prova comporta restriccions puntuals de trànsit a la N2. Per tant, recordem-ho, s'ha de passar per la C32. I avui doncs, hem tingut un temps força variable, però vaja, moltes estones de sol. Demà doncs, sembla que també arriba una mica de bonança, no ho sabem. Li preguntem al nostre home del temps, quin temps ens espera?
1: Demà disminueix la inestabilitat, demà som divendres, demà tindrem un dia de, també de sol, bandes de núvols alts, mitjos, que aniran creuant els cels de Catalunya. Algo d'inestabilitat podria haver, amb el creixement d'algunes nuvolades, però més a l'extrem sud, Terres de l'Ebre i zones pròximes, potser allà amb algun ruixat, alguna tempesta, potser el Pirineu Occidental també podria créixer alguna nuvolada, a la resta, a principi, aguantaria el temps i tindríem un temps variable. Cap de setmana, incertesa majúscula, hi ha condicions a la inestabilitat, segurament repunti la inestabilitat, perquè de nou tindrem un cap de setmana bastants de núvols i amb risc de ruixats i unes tempestes, que no només poden afectar zones interiors, sinó poden afectar zones litorals. Per tant, estarem atents, a veure demà, però vaja, la situació és complicada i seguirà complicada a inicis de tota la setmana que ve, perquè tinguem aire fred, insistim, condicions a la inestabilitat. No plourà tots els dies, ni a tots els llocs, i, però sí que aquí i allà, ruixats i tempestes, i en una època en què allà on es presentin poden donar, doncs, aiguats.
0: Molt bé, doncs, gràcies. Així acabem tota la informació a cada hora en punt. Let's go.

0: Cada cop puges més el volum de la ràdio. Et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa? És moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
2: Al Club dels 80.
1: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Bona tarda. Des d'avui dijous s'amplia la zona verda tot l'any a diversos carrers de Pineda. La mesura suposa incorporar 1.256 noves places d'aparcament destinades als residents. La majoria funcionaven de forma estacional, ara tot l'any, i se n'han creat 122 de noves. Hi ha molts carrers afectats per aquesta ampliació. Ho podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. I també a partir d'avui entren en vigor noves normes de trànsit, sobretot per patinets, bicicletes i també per motos. Entre les principals novetats destaca que l'edat mínima per anar en patinet elèctric passa a ser de 15 anys. A més, han de portar sempre els llums encesos i és obligatori el casc a tot l'estat espanyol. Pel que fa a les bicicletes, els ciclistes han de portar casc a les vies interurbanes. I també es destaca que els vehicles que vagin a motor han de mantenir sempre una distància mínima amb les bicicletes de 5 metres. Hi ha canvis també pels motoristes. A partir d'ara, per exemple, són obligatoris els guants de protecció i també queda prohibit portar motos amb xancletes o també amb sandàlies. L'Ajuntament de Pineda obre una nova convocatòria per beques d'estudis superiors i educació especial pel curs 2026-2027. Ja podeu demanar cita prèvia a partir del dia 5 d'octubre. S'ha localitzat l'home segrestat als apartaments Codina de Calella. Els Mossos d'Esquadra han informat que mantenen el secret en la investigació. La policia catalana investiga si aquest segrest està relacionat amb la resta de casos a Catalunya. 4 segrestos més. No s'ha donat més detalls perquè l'incident està sota el secret d'investigació. Se sospita que podria estar relacionat amb el tràfic de marihuana. La Cambra de Comerç alerta de l'impacte de la crisi de l'habitatge en la competitivitat de les empreses. Justament es fa la jornada Habitatge i Competitivitat. L'objectiu, analitzar com les dificultats d'accés a l'habitatge afecten també l'activitat econòmica a la nostra comarca. I l'Ajuntament de Palafolls ha informat que recupera les classes d'educació viària a escoles després de 2 anys d'aturada. La policia local i els centres educatius han reprès aquest programa. L'objectiu, treballar hàbits segurs de mobilitat, sobretot entre els alumnes. Pineda pel Sàhara ha informat que ajuda famílies saharauis amb l'enviament d'aliments bàsics. S'ha fet arribar material i també aliments a Sabim, que és un centre de mutilats que hi ha als campaments de refugiats. Atén a ferits de guerra i també a les seves famílies amb infants. La Biblioteca Poblenou presenta una nova edició del projecte Llegir per Compartir. Aplega joves i també gent gran. L'objectiu, llegir plegats, compartir històries o passar una bona estona conversant amb gent gran que viu sola. Tot plegat és un projecte de l'Institut Joan Coromines. I el pinedenc Pau Pardo es proclama campió de la Lliga Catalana de BTT. Ha estat proclamat campió pels bons resultats en diferents proves que ha fet arreu de Catalunya. Pau Pardo entrena amb el Club Blanda Espartans de Blanes. Es va formar també en els seus inicis al centre excursionista Montpalau Team de Pineda. Diumenge arriba la Ironman Calella Barcelona. La marató es correrà pel Passeig de Mar de Pineda. La cursa està considerada una de les més ràpides de tota Europa perquè pràcticament és tot el territori molt pla. Recordem-ho, gairebé 4 quilòmetres nedant a la platja de Calella, 180 quilòmetres en bicicleta per la N2 i finalment han de fer una marató de 42 quilòmetres, 200 metres, que passa justament pel Passeig de Pineda. I la previsió, avui bon temps en conjunt, força variable, però en termes generals, doncs, bon temps. I demà també dia de sol, núvols sense importància, temperatures sense canvis. Pel cap de setmana es podria mantenir aquesta situació. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

energia positiva. Són les 12. Ràdio Pineda.

les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.